Quan un dia pitjanta pisava de més un nany i el rei més que s'han caigut l'hospital municipi la llengua per a pocos perquè s'han caigut a entrada universitària. Ara, universitats tu suris per can canco, picunat, una lliris per canco, caig a Universitat Nacional, siglo XX, xai carreras, piba, quin conaps, estudiant, cuit, alguns tu suris per que s'han canco, caig a pega, quan un dia convite que s'arga, xerips, o aerabs, caig un convite que caig unes cos que xerris per que s'arga, quan un gasta caig a paja, la xericos per que s'han quari tu suris guna, a paja, ara, com en caris per que s'han que s'han conas, pues, no, pues, vecinos, vecinas, quina, pues, caig pa xanapa, que no, que no, que no, que no, que no, Kusirichina paksarim, chapi sumakta kusuris pa kankan ko kultura ng chista niya pa mga apanap nispay, hinawaki chirikus pa kasang kay entrada universitaria kay lalago chakapega. Chay man tapi sa yasta pa ikunas ng kwari tukun kuska chakuska ko kasi kinsa chungka fraternidades, man, sinchi matari, kinsa chungka fraternidades kasi 30 fraternidades en apunica sky kuningari chay pega, demostración de ruas para casancanco, kay plaza 10 de noviembre, chay pima pa ikunas casancanco kaya. Kayaris pa casancanco administrativo suan pa ikunas niaupakta tusuris pa casancanco ari, chay manta wakin carrera kuna mantapski kilamanta tusuris pa casancanco. Aya, aya, entrada universitaria kay municipio Yayaguapi. Chaimanta haya napi ay mayap kikilamanta tkari kunan panakachipi kaskan kukula hulas kapasante kunasuan chaimanta haya entrada kikilamanta tapagus pagasang kari panakachipi chaimanta sta nangkai kasi chay 11 de la mañana 12 chay tapuni tusus payaguris pagkankan kukai plaza ay mayanta kari may walkunt itawagin kunaga sumak acharis kaskankan kuk chay sukusus ay saris kawakin kuna hatut sukusuyo kuchu sukusuyo hiyan nakaya kuska charis ka kasangkan kwari hina waki chay guna sa pagkus pa kasang kaya kay munsip chayanta ay mayapi hasta one piece chay waki chay kasang chay manto kaya tutapi kasalyang katar chihila y eleksyon kay nyusta ni sumanche San Miguel Manta kaya po waki chis ka kasang suktapan ni tarde ay kumanta pa cha coliseo cerrado Max Fernandez hina hina sabado pa kachka waki chay guna sa kaskan si bay kunang nukay kuripuna patapinya kaya kuk aya hasta un kuteremus pa kasang chay kunang pika frecuencia modulada chay man tajal audio ya pikus kajakus pakanchis ya hasta kaya pi frecuencia modulada amplitud modulada ni sumancha karuman plosis